0: comercialitzar-se legalment, deixi d'anunciar-se i que deixi de comercialitzar-se.
1: La contractació amb el fons de l'ITES de més personal per a la tramitació dels expedients ha permet agilitzar les sancions. Hi ha 31 inspectors i 17 efectius del Departament de Sancions, unes contractacions que, diu Ginard, en aquestes alçades d'any han permès resoldre un 10% més d'expedients que en tot el 2025, amb una mitjana de gairebé 21 expedients mensuals.
0: La contratación de nuevos tramitadores, pues lo que nos ha permitido, lo que nos está permitiendo en estos momentos es ir, digamos, solucionando todos los expedientes que llevaban un retraso y tener más expedientes tramitados y, por tanto, más resultados contra todo lo que es la ilegalidad.
1: Pel que fa al pla d'inspecció d'estiu, que encara estarà obert fins a mitjans de novembre, s'han fet més de 1.500 inspeccions durant els 7 primers mesos de l'any.
2: Més coses, el govern estudiarà les mesures que tramita la Unió Europea en restriccions en la compra d'habitatges si són jurídicament viables i no perjudiquen els ciutadans de les illes.
3: Així ho ha dit la presidenta al pla del Parlament, on avui Més per Mallorca i Més per Menorca proposen limitar-ne la compra-venda en vistes a que la Unió Europea debat un nou marc jurídic per operacions immobiliàries amb les segones residències. Parlen Margalida Proens i Lluïsa Pesteguia.
4: Van aplicarà totes les mesures en matèria d'habitatge que siguin jurídicament viables i efectives. Però afegesc que no recaiguin sobre les esquenes de les famílies i dels ciutadans d'aquestes illes. Vostè fa referència a la compra de residents. És que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea. Hi ha un camí que s'ha obert i que jo me n'alec i per això dic que nosaltres l'estudiarem.
5: I nosaltres li proposam mesures extraordinàries. Fa anys que li proposam mesures extraordinàries avalades per la Comissió Europea i vostès han dit que no. Ja diuen que volen estudiar. Els que estem d'estudiar ha acabat, senyora Prans. Venguin estudiats de casa, perquè el que necessita la gent de les Illes Balears són respostes. I quan el senyor Sagreres diu, no li poden dir un mallorquí que no se pot comprar una segona residència, senyor Sagreres, els mallorquins ja no saben ni com pagar el lloguer.
2: En el ple també s'ha discutit sobre migració, això hores després que hagi arribat una nova pastera a les illes. Va tocar terra ahir a les 10 del vespre a la colònia de Sant Jordi i duia 12 persones a bord. Amb aquesta ja són 310 enguany, amb un total de 5.376 migrants.
1: La presidenta Marga Proens qualifica de desesperant de l'arribada constant de pasteres i acusa el govern central de no fer res.
4: La veritat que és desesperant i que genera una enorme impotència veure la deixadesa i la inacció del govern d'Espanya davant l'arribada constant d'immigració irregular a les costes de les Illes Balears. No només no mos escolten, sinó que mos amaguen informació que hem descobert recentment, perquè aquí som un mal menor. Els avisos no eren per Ceuta, tanta sort que només eren per les Illes Balears. Això és insult i això és el menyspreu del Partit Socialista.
1: És la resposta que ha donat a la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que alerta que les Balears es poden convertir en la pròxima Ceuta.
6: Ceuta és hoy la bola de cristal de lo que le espera a Baleares si no frenamos esta invasión. Baleares vive una oleada continua de pateras. Han llegado más de 5.300 inmigrantes ilegales este año y el año pasado más de 7.000. Esto no es una situación normal y no podemos normalizarla.
7: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informatius.
2: El detingut després de l'apunyalament mortal diumenge passat d'un jove de 19 anys a Palma és menor d'edat.
3: Tal com explica la Policia Nacional, el jove ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per uns fets que van ocórrer pocs minuts abans de les 11 de la nit. El 091 va rebre diverses trucades alertant que una persona havia estat agredida amb un ganivet i ja en terra amb una ferida sagnant al pit. La Fiscalia de Menors ha estat informada del cas.
2: Més coses. El sindicat USO exigeix a la Conselleria d'Educació el pagament als docents de la concertada de les quantitats congelades al seu sou durant 2020 i 2021, tal com hi van pactar amb els sindicats. Ho escolteu, són una trentena de persones que s'han concentrat avui a les portes de la conselleria, reclamen al conseller complir amb l'acord assolit amb els sindicats el passat mes de desembre per cobrar els retards pendents.
1: Es tracta d'un 2,9% del seu sou, una revalorització corresponent a l'IPC que l'anterior govern d'Armengol va congelar durant els anys de la pandèmia. L'actual

0: se va a comprometre a pagar hoy en Caranova. Fed Juan Carlos Lorenzo González, el secretari general de la Federació d'Ensenyament d'Uso.
1: La consellería lo que dice es que esto es consellería de trabajo. Es que no lo entendemos. Es decir, yo con quien firmo el acuerdo es con la consellería de educación. Eso es tirar balones fuera y no asumir las responsabilidades. Eso sí, para la foto muy rápido, pero a la hora de dar explicaciones y buscar soluciones. Y lo curioso es que ayer también nos manifestaron que eso sí ya estaba presupuestado. Entonces no entendemos.
2: I l'Ajuntament de Manacor reclama al govern que garanteixi el finançament del nou centre de salut als pressupostos de 2027. El consistori demana una partida mínima de 9 milions d'euros i que s'asseguri l'inici de les obres durant l'any vinent.
3: El ple de l'Ajuntament de Manacor va aprovar ahir vespre per unanimitat la moció conjunta de Més Esquerra, PSOE i l'agrupació independent de Porto Cristo, que reclama al govern que els pressupostos autonòmics de 2027 incorporin una partida específica per garantir l'execució del nou centre de salut i assegurar que les obres puguin començar durant el 2027. Regidora d'Urbanisme del municipi, Núria Hinojosa, en declaracions al magazín de Ràdio Nacional Punt de Fuga.
4: És que ja era necessària l'any 2010. Manacor ha crescut moltíssim. És veure que s'ha fet una inversió importantíssima en la reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor, però els serveis d'assistència primària necessiten que siguin atesos d'una vegada per totes.
3: El govern va rebutjar la petició assegurant que el solar que cedia l'Ajuntament estava situat en una zona inundable, una situació, assegura Hinojosa, ja solucionada per un nou informe. El solar preveu una superfície de 4.500 metres quadrats, 45 consultes i capacitat per atendre més de 17.000 persones.
2: I Eivissa treballa en una nova campanya de neteja del penya-segat del barri de Sa Penya, rere les muralles de Dalvila. És la segona actuació en 3 anys que fa l'Ajuntament a la zona per l'acumulació de fems que, diu, en molts casos són llançats per veïns incívics. Clàudia Marí.
5: L'Ajuntament d'Eivissa espera retirar entre 10 i 20 tones de residus en aquesta nova campanya de neteja. És menys que l'any anterior, quan se'n van recollir 30. Es tracta de la segona actuació en els darrers 3 anys a causa de l'acumulació de fems. El regidor de Medi Ambient i Neteja de Vila, Jordi Gribé, destaca les dificultats d'aquesta tasca.
6: Són feines molt complicades perquè, com veieu, són feines en vertical, que ha de dur un sistema de seguretat importants i, a més, tot el que es recull s'ha de treure per la mà, que també fa que això sigui molt més car. Estem parlant d'una actuació que ronda els 13.000 euros de cost.
5: Segons el consistori, una part d'aquests residus arriba a arrossegar per la mà, però la majoria són llançats per veïns incívics de la zona. Per aquest motiu, Gribé recalca la importància de les campanyes de vigilància per a conscienciar la gent.
6: Hem intensificat el que és la vigilància del tema d'incivisme. Hi haurà un dispositiu especial que vigilarà bateries de contenedors, zones on es passegen els cans perquè es recullin els excrements, zones habituals d'abocaments incontrolats o il·legals. Per tant, tenim un dispositiu especial policial per vigilar aquestes coses.
5: Bosses de fems que es llencen pel penya-segat en comptes del contenidor, mobles i fins i tot patinets. Són els residus que s'han trobat els superaris en aquesta campanya i que s'estan retirant per mar amb una llanxa. El regidor recorda que les sancions per llençar els fems són de 3.000 euros.
2: I a Palma, l'Ajuntament i el Consell de Mallorca han firmat un conveni per fer un nou espai verd als barris de Sant Agustí i Calamajor.
3: En un solar de 1.200 metres quadrats, on es farà un parc infantil, volíem dir, i on a més es crearà un lloc d'esbarjo i trobada veïnal. El Consell Insular ha cedit acord al terreny per donar resposta, diuen, a una demanda veïnal que titllen d'històrica. El batle de Palma, Jaime Martínez, ha reclamat que davant un creixement exponencial com el de Cala Major fan que sigui totalment necessari una ampliació dels serveis públics.
7: Ha tingut un creixement demogràfic exponencial. Avui, quasi 7.000 o més de 7.000 habitants, en els quals, a més, s'hi suma la població flotant, els turistes, els visitants, fan que tota aquesta activitat, a part de l'oferta turística, però també de la residencial i de serveis, faci que sigui una zona també densa en població i, per tant, necessari que s'ampliïn tots els serveis públics.
2: Temps ara per la informació esportiva.
0: En bàsquet, els equips de la primera FEB de les Illes continuen preparant-se per una nova temporada. Són el Menorca Bàsquet, el Fibuí i el Palmé. Aquest darrer ha renovat entrenador i pràcticament tota la plantilla. De 15 jugadors, 13 són nous, moltes cares noves i també a la banqueta. Íñigo Núñez s'estrena com a entrenador.
8: Tenemos muchísimas caras nuevas, jugadores además sin experiencia en la competición, con experiencia en otras ligas, con experiencia en contextos muy diversos, algunos de ellos también rookies, que es su primera experiencia en Europa. Pero bueno, pensamos que hemos confeccionado una plantilla completa, versátil, talentosa, y desde luego yo estoy muy contento con todos ellos y pienso que son los 13 mejores jugadores que podíamos tener.
0: A més, aquest curs ha entrat en el club un nou inversor dels Estats Units, Sage Sport Group, entre els dos únics jugadors veterans del grup, el capità Joan Feliu, que comença la seva quarta temporada al Palmer. La temporada passada, la primera que l'equip militava, la primera FEB, la segona categoria del bàsquet nacional, es varen quedar a les portes des del cens.
9: L'equip és totalment nou, s'ha de confeccionar i s'ha de trobar el rol de cada un de nosaltres, l'equip. Però bueno, jo principalment el que intento és donar exemple i donar un poc s'imatge que ha de donar cada un dels jugadors dins la plantilla. Fins aquí, el de sempre, donar 100% i demostrar que aquest equip ha d'estar a primera FEB.
0: L'equip juga demà un partit de pretemporada contra el Fleetwood, mateix rival contra qui s'estrenen en Lliga divendres de la setmana que ve, Derbi Palmesa, la primera jornada de la primera FEB.
2: I avui a la cultura parlam de teatre de barra. La nova edició del festival estarà dedicada a la dècada dels anys 80. S'estrenarà dijous que ve, dia 17 de setembre, a 5 bars de la zona de Blanquerna, a Palma. Les obres d'aquesta edició seran Jingles, Segàvia Enganadora, World Class, No Controles i Berlín 89.
3: Les representacions es duran a terme durant 6 dijous seguits, de 7 i 24 de setembre i 1, 8, 15 i 22 d'octubre. Finalment, se celebrarà la gala final en la qual es lliuraran els premis de l'edició d'enguany, això el dissabte 24 d'octubre al Teatre Municipal Maruja Alfaro. Els premis inclouen millor obra, millor actor, millor actriu, millor text, millor direcció i millor tapa, la que presenten els bars participants. Javier Matesanz, impulsor de Teatre de Barra, explica que el públic té poder de decisió sobre més de la meitat dels premis.
10: Tant la tapa com l'obra i els intèrprets ho trien dijous rere dijous, els espectadors, els mateixos espectadors, en sortir de la funció. Pel que fa al text i la direcció, ho trien el jurat, el mateix jurat que va triar els textos al concurs anònim dels dramaturgs.
2: Doncs amb aquest clàssic de la música pop dels anys 80 ho deixem per avui. La informació local torna aquí a Ràdio Nacional a partir del butlletí de les 4 de l'hora baixa.